0: Bon dia, són les 8. I el primer titular, com sempre, a aquesta hora és pel trànsit equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora tenim retencions a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp en sentit Barcelona per un accident ja retirat. Densitat a la P7 a Martorell, sentit Lleida, a l'alçada de l'accés amb l'A2. També a l'A2 a Riudellots de la Selva, sentit Girona per una avaria. I a la mateixa A2 a Lleida en sentit Barcelona. Atenció perquè en aquest punt l'havia estat tallada per un accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 470. Hem de parlar també de Rodalies, perquè a aquesta hora ja hi ha incidències destacades. Les línies R1 i R4 circulen amb demores que poden superar els 20 minuts.
0: Doncs arrenquem un matí complicat pel que fa a la mobilitat. D'un quart tornarem a connectar. Altres titulars del dia, el balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja és de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres que es podrien quedar molt curtes si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 desapareguts i que hi ha zones absolutament devastades. Els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern espanyol per a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementaran un 128%. El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del PP. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura. Insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors i amb situació de vulnerabilitat acreditada. Segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, la companyia no els va oferir un lloguer social com a alternativa a fer-los fora del pis. L'accés principal a l'estació de Sants de Barcelona, el de Plaça dels Països Catalans, quedarà tancat a finals de setembre. A partir d'aleshores, se n'obrirà un altre per la banda del Parc de l'Espanya Industrial. És un dels canvis que comporten les obres per transformar aquesta estació, que ha de doblar l'espai per a Rodalies i triplicar el d'alta velocitat. I en cultura, avui és dies d'estrenes al cinema. Arriba la cosina de Superman, Supergirl, de James Gunn, que compartirà taquilla amb una de les sensacions d'aquesta temporada Obsession, cinta de terror firmada per Curry Baker.
2: Esports.
3: El Barça de futbol sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. El Mundial de Futbol jugat a les últimes hores. Equador 2, Alemanya 1, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, Japó 1, Suècia 1, Tunísia 1, Països Baixos 3, Paraguai.

0: Uruguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. Els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó passen als setzens de final. I el Barça de bàsquet ja es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, i també el tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.
1: I el temps, la calor tornarà a ser forta avui amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior, 37 al Pla de Lleida, al Pla del Bages i a punts de l'est, a les comarques també de Girona, a la costa. Uns 30 graus i xafogor, sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu.
2: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
3: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
2: 101.2 FM.
4: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web, radiopomar.es. Visítala, porque crecemos contigo.

0: I ja tenim amb nosaltres des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb fortes incidències ja des de primera hora del matí, que ens deixa doncs una jornada complicada. A hores d'ara tenim actius un accident que talla la calçada de l'A2 a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió volcat i que obliga a obrir desviaments senyalitzats per la sortida 470. Tenim també un segon accident a la C32 a Sitges que a hores d'ara fa tot just uns instants ha reobert la circulació, tot i que continua tallant un carril de circulació en sentit nord provocant 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim també una avaria a Riudellots de la Selva, a l'A2, que deixa el vehicle al voral provocant 2 quilòmetres de cues. Més enllà d'aquestes incidències, tenim algunes petites retencions habituals en punts també habituals, com el Nus de la Trinitat, destacant la C58 en retencions amb l'últim tram, però també el punt de Sant Quirze del Vallès, tot plegat en direcció a Barcelona. També petites congestions de poca intensitat en general en tot el tram de les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, però també a la AP7 hi ha retencions d'un quilòmetre entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i bon cap de setmana, Ferran. Fins dilluns.
1: Igualment, que vagi bé. Fins dilluns.
0: Gràcies. Doncs ja sabem com tenim les carreteres, molta precaució, molta paciència. I vinga, som-hi! Anem pel divendres. Divendres 26 de juny, se'ns acaba el mes de juny. Bueno, vamos a saludar. Tenemos por aquí a Mario. Buenos días, Mario. Buenos días, Javi. Buenos días, José Francisco. Maribel de Hospitalet, buenos días. Buenos días, David. Bon dia, Quimeta. Buenos días a todos. Buenos días, Sergio, que también Sergio nos pide una canción. Y aquí tenemos este tema que lo he descubierto hoy. Buos, Sweet Caroline, que bé que sona en català. Vinga, anem a escoltar-la.

0: Juan Marín, de 1 a 4 en Radio Pomar.
1: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
2: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu. ¿Estás cansado de no tener tu casa como te gustaría? ¿Te preocupa meterte en reformas interminables? Te voy a dar la solución. Renueva 360 son los reyes en reformas integrales, cocinas, baños o toda la casa. Profesionales y rápidos. Renueva 360. Teléfono 640 98 62 56. Apunta 640 98 62 56. Pregunta por Carlos y dile que eres oyente de Radio Pomar y tendrán un detalle contigo. No lo pienses más. Llama al 640 98 62 56. Ahora es el momento de cambiar esa bañera por un plato de ducha o esa cocina que necesita un cambio radical. Renueva 360. Teléfono 640 98 62 56. Tu hogar. Tu estilo. Y Renueva 360. Tu mejor decisión

I ens acaba d'arribar una notícia que ens diu que aquest matí s'ha trobat el cos sense vida d'una persona a la platja dels Pescadors de Badalona. Els serveis d'emergència es troben en aquests moments treballant a la zona. Les primeres informacions apunten a un jove desaparegut durant la matinada quan nedava amb dues persones més. Doncs ho sentim molt per aquesta família i... no sé, és que... aquesta matinada no sabem si ha sigut de nit o ben entrat al matí, no sabem. Això és el que ens diuen en aquest moment. El nostre més sentit pesar, que descansi en pau.

0: Bueno, y ahora mismo nos acaba de informar José de Alella, que nos... Mira, lo vais a escuchar vosotros mismos, lo que me acaba de decir José de Alella. Vamos a escucharlo. Venga, vamos allá. Vamos, que una noticia de última hora.
1: Buenos días, María. Si quieres como noticia, también ahora mismo hay un incendio en San Fos de Cansentellas. Lo he visto yo desde Pomar, porque estaba en el kiosco de Pepi, de ahí de Pomar, y se ve en la montaña pues un fuego muy grande. He avisado a los Mossos de Escuadra, una dotación que pasaba por allí, y me ha dicho que ya han ido los bomberos para allí a apagar el incendio, que de momento pues es un incendio que ha pasado ahora, hace un momento.
0: Pues muchísimas gracias, José de Alella, y que, bueno, vosotros sois lo mejor, ¿no?, para que podamos saber esas cosas que pasan al momento. Muchísimas gracias por tu información, y oye, si hay alguien por ahí por la playa y se entera de alguna cosita más, ya lo sabéis, aquí estamos nosotros pues en nuestro programa 93-465-7776. Podéis enviar un mensaje al 630-72-76-70 y encantadísima informaremos de lo que nos vaya llegando. Hola, buen día, buenos días.
2: Hola, bon dia. Mira, que t'estic escoltant i voldria un... Soc Leonor, d'aquí del Vall d'Hebron.
0: Hola, Leonor, bon dia. Com estàs, guapa?
2: Molt bé, mira, fent empanadilles, nena.
0: Molt bé, no, Leonor? Bueno, i de què les fas?
2: Mana?
0: De què les fas? De tonyina?
2: Pues mira, ou dur. Espera't un moment. Ou dur, Orlando, una miqueta de...
0: Tomàquet fregit.
2: Tomàquet d'aquest, pebrot d'aquest vermell que és a tires que es veia fet.
0: Sí.
2: I olives.
0: Molt bo, no?
2: Tot això, sí, surt molt bona.
0: Bé.
2: I avui les provaré de fer al forn.
0: Ah, millor.
2: Perquè sempre les faig fregides.
0: Sí, però així t'ha d'estar més bo, eh?
2: Sí, oi que sí?
0: Sí, perquè, bueno, més bo igual, però el que passa que agafa menys oli, no? D'aquesta manera no agafa oli. Clar,
2: exacte.
0: Més sa,
2: exacte.
0: Jo diria.
2: I avui
0: més
2: les faré així.
0: Molt bé.
2: Però de totes formes, gràcies per preguntar-m'ho.
0: No, bueno, gràcies a tu, faltaria més. Això, a vegades ens doneu idees, eh? Que també és bo.
2: Bueno, això és una cosa molt corrent. El que passa és que, saps què? Que així estic assentada i ho faig assentada.
0: Clar, molt bé.
2: I després ja... ho faré al forn.
0: Molt.
2: Bueno, jo volia que em posessis un... Del Sergio Dalma m'agrada molt,
0: sí,
2: però ara no me'n recordo i no em ve al cap el valencià, que m'encantava.
0: El valencià?
2: El valencià aquell de Felicidades, o no sé com era allò.
0: Que vols dir Francisco? Francisco? Ah, no. A veure, pot ser... A veure, Nino Bravo.
2: Ara ja està, nena. Oh, gràcies. Oh, que maca. Gràcies, guapa.
0: En Nino Bravo, moltes i quina cançó gràcies vols del Nino Bravo?
2: M'és igual.
0: El,
2: la
0: qualsevol.
2: Que vulguis, perquè m'encanta ell.
0: Vinga,
2: tot ell,
0: doncs en posarem dues, perquè ara en tinc una que em demanen, que és Amèrica, i després en posem
2: també,
0: una altra.
2: També
0: t'agrada?
2: M'agrada molt, sí.
0: Vinga,
2: doncs, pues perfecte.
0: Leonor, un petonet ben gran, eh?
2: Moltes gràcies, carinyo.
0: I ens truques, ens truques un altre dia i ens dius com han quedat les empanadilles al forn, d'acord?
2: Bueno, ja m'has dit que sí. És que el que jo pensava, que així no m'agafa tant oli.
0: Clar, està clar. Sí, sí, sí,
2: vale,
0: seguríssim.
2: Vale, pues ja t'ho diré.
0: Les hauràs de punxar una miqueta, les punxes una miqueta de sobre, que no... saps? Les punxes una miqueta
2: vale
0: de sobre.
2: Sí,
0: amb una
2: millor
0: forquilla. Adéu, preciosa.
2: Vale,
0: igualment.
2: Adéu.
0: Adéu, adéu, Leonor. Rosa Maria. Bueno, y ahora sí, vamos a poner la canción que nos ha pedido Juan de Pomar, que nos ha llamado hace un rato y nos ha pedido la canción Perdóname, de Dúo Dinámico. Yo no creo que tú tengas que pedir perdón a nadie, pero la canción es muy bonita. ¡Un besazo!

El parking del Hotel Badalona Tower ha abierto sus puertas a todo el público en general. Fácil y sencillo. Infórmate de los abonos mensuales y también del estacionamiento por horas. Son los precios más competitivos de la zona. Parking del Hotel Badalona Tower. Están en Avenida Navarra número 6 de Badalona. Tenlo en cuenta. Pide información al teléfono 93-184-7900. 93-184-7900. O en el mismo hotel. Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'Hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Qué bonita canción también de Franco De Vita, Te amo. I passa a donar-nos salutacions i només a desitjar un bon cap de setmana i una gran, una forta abraçada per mi i per tots. L'Enric diu, no et proposo cançó perquè és massa tard. Bueno, no me la proposes, però farem una cosa. La setmana passada ens vam quedar per... Bueno, ja era massa tard i ara el problema és que tenim... No problema, perdó. Ara és que no em puc allargar perquè ens està esperant per entrar amb tota la gana que té un locutor de posar-se al micro i d'adreçar-se a tots vosaltres, al nostre company Manel de l'Amor. I, per tant, clar, si li trepitjo el seu programa, dirà, mira que fresca. Però com que encara em queden 5 minuts, em queda just el temps d'escoltar la cançó que ens demanava la setmana passada l'Enric, que era de l'Eros Ramazzotti i l'Antonella Bucci, es diu? Bucci. Bucci és en italiano? Bucci? No sé, no lo tengo muy claro. Amarte és immenso per a mi, però Enric l'he trobada en italià. Espero i desitjo que sigui aquesta la cançó que tu volies escoltar la setmana passada. I així os digo, mi gente maravillosa, hasta la semana que viene, que acabéis de pasar una tarde preciosa, porque ahora entra él, como os digo, deseoso de poneros aquella música que le pidáis y, por supuesto, la que él también seleccione, hasta las 10 de la noche, Manel del Amor, y desearos que paséis un fantástico fin de semana, que disfrutéis de él si tenéis fiesta y, si no, de aquellas horas que os lo permita el trabajo. Sed inmensamente felices y hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene y recordad que os quiero.

I per aquí estem berenant pa amb oli i sucre. Volem pa amb oli volem. Com quan érem petits, eh? Ha-ha, Àngela Maria. Estamos aquí con todo, con los platos técnicos, el doble CD, las cintas de cassette, todo preparado, así que bienvenidos al show.

I ens anem cap a Barcelona per recordar una persona que no està entre nosaltres, però també va ser molt important a la rumba catalana de Barcelona, Catalunya i de més. El Gato Pérez, Gitanitos y Morenos. Un gran tema que et convido a escoltar a continuació. Molt bona tarda!

per aquí ens arriba en aquests instants a la ràdio un missatge en forma de petició musical des de la capital del Maresme, Mataró, del meu estimat amic Enric. Em diu: hola, bona tarda, amic Manel. Aquí sóc amb tu, una vegada més fidel. Mira, ja que dic això, et proposo una cançó d'un gran cantant que canta com els àngels. La cançó és de George Michael, One More Time, que traduïda seria intentar-ho una vegada més. Correcte, estimat amic? Espero i desitjo que us agradi. La dedico per tota l'audiència i per tu, amic Manel, per descomptat. Una abraçada per tots, Enric. Una abraçada, Enric, gràcies per estar aquí. Bon gust musical, bona nit, bon descans, bon sopar. Si em convides, vinc, si no, vinc a casa a sopar. I ell m'encantava, amb Guam i amb Solitari. Un home que va morir, però, bueno, desgraciadament ens va deixar, però ens ha deixat grans tesors musicals com aquest. I has donat amb la clau perquè és la meva preferida. Totes m'agraden, però aquesta m'arriba molt endins. Espero que a tots vosaltres i a tu, Enric, també. Just Michael, One More Time.